Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquesta és la teva ràdio.
1: Ets de Ripollès FM.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, el SEM també ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greu i 3 de lleus. Avui es mantenen també les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté també el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que, d'altra banda, considera essencials.
3: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
2: Alguns centres, de fet, ja han comunicat a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa a la mobilitat, hi ha retencions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 9 quilòmetres a la 2 entre Cornellà i Molins de Rei en sentit Barcelona i 5,5 quilòmetres de la B10 i la B20 en sentit sud. També hi ha congestió a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac amb 4,5 quilòmetres d'afectació. I a banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a la 2 al Pla d'Urgell i als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Colmès. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre ja provoquen retencions en aquest punt. I també el servei de metro de l'L9 i l'L10 Nord de Barcelona entre la Sagrera i Bon Pastor es reprèn avui després de les obres al macropou de la línia. I a partir d'avui també la Generalitat reforça diverses línies de bus interurbà. A Barcelona reforcen l'Express Barcelona-Cerdanyola UAB, la B6 entre Sabadell i Barberà, Badia i la UAB i també la línia 753 entre Manresa i UAB. També s'entren en servei reforços a la M12 i M13 entre Terrassa, Rellinars i Castellbell i el Vilà i també entra en funcionament la línia entre Guissona i Cervera.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: Assessoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en Xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que d'altra banda considera essencials.
3: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
2: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona, al carrer Marcelí Domingo, mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: El telèfon em va molt lent. Crec que arriba l'hora de comprar-ne un de nou.
2: I si proves de reparar-lo? O comprar-ne un de recondicionat?
3: Davant la situació global d'emergència climàtica, és important adoptar hàbits de consum més responsables per tal de reduir la petjada ecològica. Valorar si realment necessitem comprar un producte, consumir productes i serveis de proximitat o practicar l'economia circular. Reparant les coses que es fan malbé i donant una segona vida a aquelles que ja no ens fan servei són només alguns dels exemples que poden marcar la diferència.
1: Com si fos nou.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
7: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Michael Patrick Kelly.

0: 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcelí i Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casals, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
4: Bon dia, doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria aquestes tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de 10 del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics que s'ha produït aquesta deflagració, encara amb bombers treballant-hi.
3: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies, amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha deixat 3 persones ferides, 2 de caràcter lleu. L'incident s'ha produït durant el trasllat d'un litre d'àcid nítric al 66% d'un recipient a un altre. Els bombers han desplaçat 7 dotacions i també efectius del GRIT i també 3 ambulàncies del SEM. L'explosió ha estat molt focalitzada i els danys han quedat restringit al laboratori sense afectació estructural ni necessitat de moment de desallotjar aquesta part de l'edifici. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà també s'activen avisos per intensitat de pluja a la meitat nord del país, al litoral i prelitoral, que s'allargaran fins al dijous. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat sentit Barcelona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Font d'Arella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I a Barcelona, el tercer jutjat de guàrdia de reforç per jutjar delictes lleus immediats ha deixat de funcionar provisionalment des del 20 d'agost. La mesura s'ha pres després de reduir de manera notable els terminis judicials, que han passat de mesos a uns 10 dies en alguns casos. El pla de xoc havia permès jutjar amb més rapidesa delictes com furts, amenaces, coaccions o lesions lleus. Les dues guàrdies que continuen operatives tenen capacitat per assumir el volum de procediments previstos. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la informació rebuda sobre l'actuació policial durant el partit entre l'Europa i l'Alcorcón no coincideix amb la versió del club.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito empastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade.

0: Rei, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, companys i companyes? Com anem? Això és Hit Parade, recuperant, com és habitual, els anys 70, 80 i 90. Ara mateix me n'en recordava d'un bon amic que em va comentar: Jordi, te n'en recordes de quan anàvem a estudi? Aquells iaios que seien als bancs del passeig? Dic, sí. Diu, doncs tenia la nostra edat. Jordi, si us plau, no comparis, que la gent actual que tenim, doncs, una miqueta d'edat avançada ja, som gent moderna, tot i que a vegades ens agrada recuperar aquelles grans cançons d'abans. Molt bé, saludem a tot aquell i aquella que ara mateix està escoltant Hit Parade. Soc en Jordi Casas i seré durant tota una hora presentant tot allò que va ser èxit a l'any de la Maria Castalla. Molt bé, saludem els que i les que esteu ara mateix escoltant la ràdio online, o bé al Ripollès, o bé, per exemple, a Manlleu i l'Osona, o a Girona Capital, al Gironès, a la Selva, al Vallès, Baix Llobregat, Barcelona, àrea metropolitana, també al Maresme, a la gent que ara mateix esteu al Bages, a Lleida, o bé, per exemple, a Sitges, Garraf, o Andorra i també a Formentera, Eivissa. Doncs res, com és habitual, encetarem el programa amb un noi que és productor, té un segell discogràfic que es diu On World Records i li agraden tant els D-Light que ja els ha presentat dues vegades en aquest programa. Estem parlant de Caco Martínez. Groove is in the heart.
2: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui us porto el que va ser un gran hit a l'inici de la dècada dels 90 de la mà d'una de les formacions que va causar molt furor per la seva avantguarda vintage, els D-Light, composta per Miskier, Dimitri Brill i Towa Tay, amb el seu gran èxit Groove is in the Heart, un track compost per samplings de famosos temes com el de Herbie Hancock, Bring Down the Birds, la banda sonora de la sèrie Green Acres o el track Get Up de la banda Vernon Burke. Som-hi!

0: Gremlins, Groovies in the Heart. Gran cançó que ens ha presentat també un gran entès, que és Caco Martínez, i que dona pas a un noi al qual li encanta fer ballar a la gent i també explicar coses directament del món de la ràdio. Esteve Llop, ets aquí?
1: Què tal, Jordi? Què tal, oients de Hit Parade? Moment de mirar cap enrere, com sempre, la música que sonava fa anys, i de fer focus, fer zoom en una cançó en concret, una cançó paradigmàtica de la història de la música. Concretament, anem al 31 de maig de 1976. Aquest és l'any en el que jo vaig néixer, és a dir, que podríem dir que singles com aquest els porto ben bé a la sang, perquè els vaig viure des de petit a casa. Es tracta d'un single d'una formació, doncs, peculiar, perquè era alemanya, però cantava en anglès. Tenia un productor que també escrivia cançons, com era Frank Farian, un gran productor que va portar moltíssims d'èxits, sobretot d'aquesta banda anomenada Bonnie M. És un tema que heu escoltat segur mil vegades i que també s'ha tornat a posar de moda els darrers anys gràcies a un spot d'una cadena de grans superfícies que ha agafat la melodia i li ha canviat la lletra. Però anem a nosaltres ara a escoltar la versió original, que es diu Daddy Cool, de Bonnie M. She's crazy like a fool. What about
0: Daddy Cool? Caramba, Esteve, sí que tens anys, eh? També no m'ho esperava pas. Ostres, doncs, ara m'has tocat la fibra sensible, perquè aquesta cançó sempre li deia als meus pares, no? Daddy Cool? Això, Daddy Cool, quina guarrada, no? Ai, molt bé, gràcies, Esteve.

Escoltes Hit Parade, els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

así. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Gran cançó de Billy Ocean. Gràcies, senyor Casas Major, el creador de Get Out of My Dreams, Get Into My Car o Caribbean Queen, amb una cançó que es deia L'amor fa mal sense tu. De veritat, t'ho juro per l'Snoopy. Love Really Hurts Without You amb Billy Ocean, donant pas a una cançó que els que sigueu i les que sigueu més grandetes ho recordarà, un anunci de la ràdio de fa, buf, de l'època del Caco Martínez, eh? Ahora los mejores electrodomésticos. Recordeu això? Ho havíeu sentit, no? I a les 12 de la nit posaven un pitu i tancaven la ràdio. Buf! Clar, no hi havia ordinadors, normal. Anem a recuperar una gran cançó de finals dels 70s amb una noia que es deia Anika, com allò de jugar boles, amb una cançó que es deia Japanese Boy.

una miqueta de 70s, d'aquella música que es portava a les emissores de ràdio a l'època. Engegaves la ràdio i sonaven temes com aquest de Kiss, que es deien I was made for loving you. Vaig estar fet per estimar-te. Molt bé, que no sabeu des d'on ara mateix, per això sono una mica raro. Bé, de raro ho he estat des de petit, no? Però sono una mica raro perquè tinc el micro sobre una taula, però és un micro de peu, no? Aleshores, m'haig de posar dret, a vegades no puc llegir els títols de les cançons, però me'l sé de memòria. Estic a 300 quilòmetres de Bangkok. Per què? Doncs perquè aquí no es paga l'IBI i, a més, l'IVA és del 7% i es diu BAT, amb B baixa, pràcticament com la moneda, que és amb B alta. Mira, Michael Hutchence amb In Excess.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.
2: Hit Parade amb Jordi Casas.

els nens sembla l'Escolania de Montserrat des de Thunderdome. Aquesta gran pel·lícula arribava la reina del rock and roll des de Tennessee, Ann May Bullock, filla d'un recol·lector de cotó que va ser la número 1 del rock a nivell mundial. Malauradament, Tina Turner ens va deixar a Suïssa el 24 de maig de l'any 2023. Una dona que va començar amb el seu marit Ike sota el duet Ike and Tina Turner. I aquí el tenim, Phil Collins, amb la seva banda Genesis, amb això que es deia Invisible.

Johnny odia el jazz. Tenia cançons com I Don't Wanna Be Your Hero, Jo No Vull Ser El Teu Heroi, o aquesta que es deia Somnis Destrossats. No us ha passat a vegades que el millor punt del somni se'n va prendre pel sac i us desperteu? Doncs a mi sí, i vaig quedar d'aquesta manera, no? Shattered Dreams, Johnny Hey Jazz. I ara mateix, una mica de Bee Gees, però només amb una part de les tres parts dels germans Gibb de Bee Gees, en aquest cas amb Robin Gibb, i això que es diu

gran cançó dels anys 80, un tema que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat. Això era de la pel·lícula The Never Ending Story, una pel·lícula que, bé, tenia com a protagonista, doncs, entre d'altres, un gosset, bé, un gosset molt gran,

Xai Kaja Gogo, la veu i el líder de la banda era Limahl, que heu sentit amb aquest tema de pel·lícula que es deia directament The Never Ending Story, la història de mai acabar, com la pel·lícula del Dia de la Marmota amb Cher, no? La Cher, Sonia en Cher, I got you, babe. Molt bé, senyores i senyors, sóc en Jordi Casas al front de Hit Parade i col·laboren Caco Martínez, l'Esteve Llop i un munt d'estrelles musicals que de l'època a la qual es fabricaven aquestes grans cançons. Primer gran èxit de Nell Tennant, Chris Lowe, els Pet Shop Boys amb West End.

0: Estic pareit. En Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No!

gran cançó de Depeche Mode a finals dels anys 80. Però bé, aquesta cançó va sortir editada a casa nostra ja pràcticament als 90 i recordo d'haver-la presentat com a novetat a una emissora planetària. Depeche Mode amb una cançó que es deia Personal Jesus, el nostre Jesús personal. M'ho veig d'aquí a una cançó del que va cantar el Killer d'Adamski o aquella cançó que es deia Crazy. Us parlo de Seal, aquest vocalista britànic nigerià, així de mare nigeriana i pare britànic, o de pares nigerians, afincats a Gran Bretanya, amb una cançó que no sé si és que m'ho sembla a mi, però sembla que digui anem al bar a fer unes tapes. And the riders will not stop us, 'cause the only love they'll find is paradise. Anem a

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Tres persones han resultat ferides en l'explosió d'un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Dos dels ferits, un home i una dona, estan greus a l'Hospital Joan 23, mentre que una tercera dona es troba en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla. La vicerectora d'Infraestructures de la URB ha explicat que l'incident s'ha produït per una deflagració d'àcid nítric durant la manipulació de productes químics i ha assegurat que es treballava seguint les mesures de seguretat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys a l'Escala per haver-se saltat fins a 3 vegades l'ordre d'allunyament de la seva exparella en només 2 setmanes. L'home hauria accedit al domicili de la víctima saltant el mur en 3 ocasions, l'última aquest dissabte quan la dona era a casa. Posteriorment, mentre ella era a comissaria de Roses denunciant aquests fets, el detingut hauria tornat al domicili. Una veïna va alertar la policia local i els Mossos el van detenir poc després. L'home ha passat ara a disposició del jutge de guàrdia de Figueres. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Avui es mantenen, però, les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i també a la Serra de Mont-roig, i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A banda, també, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà. Al vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya Central, i el dimecres el risc s'estén també a gairebé tot el país, amb especial incidència a la Catalunya Central. I pel que fa al trànsit, un accident a la Nacional 260, Montferrer i Castellbó, obliga a circular en pas alternatiu. A més, també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un altre, en aquest cas a l'AP7 a Martorell, deixa un altre carril tallat en sentit Girona. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del Ferm, a l'A2, al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, que s'allargaran fins al 16 de setembre i que ja provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Montmeló i Mollet-Sant Fos, ja resolta, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar encara alguns retards. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit, els Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana.
0: Notícies.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: Your summer radio station.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva per les mobilitzacions apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, el president ha ofert la mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
4: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
3: El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que el país de la UITA pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret. L'escoltem.
5: La contundència del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana. Y, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
3: I hem sabut que els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva que fa setmanes que preparen. Segons han explicat a 3CAT, l'advocada Carmen Pérez Pozo, que és advocada de la plataforma que agrupa la majoria d'afectats, la demanda es pot, és per reclamar danys materials, econòmics i morals. Ho faran sobre la base de culpa invigilando, que fa referència al fet que quan es controla una feina cal vigilar que es faci bé. A més, subratlla que reclamaran indemnitzacions econòmiques, però que ningú els traurà la por que han passat les darreres setmanes. Avui que una 80 de municipis tenen un risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, que en algun cas han arribat a superar els 40 graus, ja que fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també se n'esperen avui, sobretot a les Terres de l'Ebre, i a Ponent també temperatures sufocants que s'allargaran ben bé fins dimecres. Per cert, que Protecció Civil ha activat en prealerta al pla Inuncat per pluges intenses. Demà, dimarts al vespre, es poden superar els 20 litres per metre quadrat entre 30 minuts al nord de la Catalunya central, i dimecres la previsió s'estén a gairebé tot el país amb focus també a la Catalunya central. Els xàfecs poden dur tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent, per tant caldrà estar aquí.
1: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Hi, this is Harry Styles.

0: Son las 4. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Salvador Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral a l'educació. Escoltem la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello.
4: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
3: Més qüestions. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, s'ha declarat competent per investigar l'entrada massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. La magistrada considera que els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, delictes contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb homicidis imprudents i d'organització criminal. Justifica la competència de l'audiència argumentant que es tracta d'una conducta presumptament comesa a l'estranger que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. Parlem de calor perquè una vuitantena de municipis tenen risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures. En algun cas ens hem adonat més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen avui, sobretot pendents a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé, això sí, fins dimecres, que podria arribar, estem molt pendents, una primera refrescada. Tant és així que Olot, l'Ajuntament no descarta fer canvis de programació durant les festes de Tura per esquivar les hores de més calor, que han superat els 35 graus. De fet, ahir, diumenge, gegants, nans i cavallets van fer un ball a l'hospici per als usuaris de les residències olotines. I acabem parlant i fent referència a aquesta casa perquè ara, tot just a les 4 de la tarda, arrenca un nou programa Rambla 54, un espai amb la participació de 54 emissores locals a càrrec d'Anna Morgades i Ivan López. Rambla 54 deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions. Per tant, us convidem a quedar-vos i escoltar-lo.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
2: Que feliç que sembla.
1: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
3: I si ens informem?
4: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Welcome to

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Now, time for a summer hit.

0: On sents la música? Són les 5. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha parlat avui d'un pla, diu, que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la UITA per part del govern espanyol. Escoltem.
3: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
2: Per contra, el president espanyol Pedro Sánchez ha dit avui que garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret.
4: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
2: A l'àmbit internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha viatjat avui a Nuuk, a Groenlàndia, per reforçar la relació de la Unió Europea amb l'illa després de les reiterades amenaces d'annexió del president dels Estats Units, Donald Trump. Von der Leyen ha anunciat un nou paquet de finançament per l'illa de 200 milions d'euros per als pròxims dos anys. La dirigent comunitària ha viatjat amb la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. I un jutjat de Vilafranca del Penedès investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida del gener passat. Ha requerit avui, ha dit, l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre, incloses les actes d'inspecció, informes tècnics, incidències detectades i actuacions realitzades. També demana els protocols interns d'inspecció i conservació aplicables a aquest tipus d'infraestructura. A més, Acció Cassandra, que es persona a la causa, enviada a la Comissió Europea un registre de 9.000 incidències a tot Rodalies. No deixem el transport públic perquè, coincidint amb l'inici del curs acadèmic, Rodalies ha recuperat avui la connexió ferroviària amb la Universitat Autònoma després que el tram entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat estigués interromput des del passat mes d'octubre. I aquest dilluns s'ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres i així acaba amb l'obligació de fer enllaç a peu a les dues línies al carrer.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
1: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amb...

amistats són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres aprovarà demà dimarts la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva dimecres al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat, recordem, no tenia cap informe que en anticipés ni l'escala ni la possibilitat d'aquest assalt a Ceuta. I l'Ajuntament de Lleida aposta per un nou model de seguretat ciutadana basat en la prevenció per evitar aldarulls com els que van tenir lloc al parc sobre les vies. Així ho ha anunciat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'una reunió amb el nou comitè d'experts de seguretat ciutadana. Quim Gascou, a Lleida Ràdio.
3: El PAENCAP ha detallat que el nou comitè està format per especialistes de diferents àmbits, com la criminologia, la psicologia, la sociologia, l'urbanisme i la intel·ligència artificial. Durant aquesta primera reunió, els experts han posat sobre la taula qüestions com la mobilitat dels patinets, la possible infradenúncia de determinats fets i el paper de les xarxes socials. La Rosa destaca alguns dels eixos d'actuació que pretén abordar el govern municipal.
4: Seguir avançant amb la mapificació, se'ns ha suggerit que hem d'avançar amb el que li diuen els hotspots, no? Hem de seguir treballant amb el disseny ambiental, hem de posar en marxa espais d'atenció personalitzada a la víctima, hem de reforçar totes aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat segura, hem de avançar, no?, amb la incorporació d'experts que puguin col·laborar.
3: La Rosa també defensa l'ús de la tecnologia, però ha remarcat que les càmeres de videovigilància per si soles no són suficients.
2: Gràcies, companys. Parlem de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha denunciat 192 obres o lots licitats per les administracions públiques que han quedat desertes a Catalunya en el primer semestre de 2026. Les licitacions sense adjudicar sumen 50 milions d'euros i l'administració local concentra el 72% de l'import de les licitacions que han quedat desertes. I parlem del santuari de Puiggraciós, que acomiada les monges benedictines després de 53 anys, just avui, més a les 6 de la tarda, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, fa un comiat a partir d'aquesta tarda. Estan convidades moltes persones, un gran nombre de persones, a pujar dalt del santuari al peu dels cingles del Bertí.
1: Notícies en xarxa. L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalla't,

0: La Lubic Bank. Xiula, el botó màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Hey, this is Sam Fender.
3: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.
4: Ripollès FM.

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
5: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades

0: De la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
3: Oh yeah.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores de l'arrencada del curs atípica amb una vaga convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert la mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules.
3: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
2: I quatre dotacions dels bombers controlen des de les 7 de la tarda una fuita en una ampolla d'hidrogen que transportava un camió de matèries perilloses al Prat del Llobregat. En concret, el camió duia 6 dipòsits de 160 litres cadascun i el vessament s'ha produït en un d'aquests. L'hidrogen és un gas altament inflamable i els bombers estan monitorant la fuita. Els fets han tingut lloc al número 32 de l'Avinguda de les Garrigues en un polígon industrial. El cos d'emergències ha establert un perímetre de 500 metres entorn del camió i ha limitat els accessos al polígon. I els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver que ha tingut lloc avui en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta. Segons ha confirmat el cos, cap a 3:15 del migdia s'ha tingut coneixement d'una possible mort i s'han adreçat patrulles a l'indret. El cos estava situat prou d'una carretera. Les causes de la mort no s'han revelat encara, a l'espera que les determini l'autòpsia. A l'àmbit judicial, l'advocat de Begoña Gómez ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado ajornar l'audiència preliminar prevista per demà dimarts a les 6 de la tarda perquè té un judici a Barcelona assenyalat prèviament. Peinado ha citat la dona del president del govern, Pedro Sánchez, a un acte previ a l'obertura del judici oral contra ella. La decisió arriba 3 dies després que la defensa de Gómez presentés l'escrit de conclusions provisionals davant del jutge, que és el cas que faltava per convocar aquesta audiència. Els termòmetres han tocat sostre aquests darrers dies, amb més de 40 graus de màxima a Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre. De fet, Vinebre ha superat els 42,5. I el Begur Company Film Festival permetrà conèixer la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir l'artista.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clar.

0: Amics, amigues, senyores i senyors, què tal? Comprova de nou un dia més aquí en aquesta sintonia. Immersos ja de nou en aquesta edició del B45. Reculant en el temps, directament des d'Alemanya, una factoria que es feia dir Rofo, encapçalada per Funny the Bull, i una de les produccions segurament entranyables d'aquell moment. Flashlight on a Disco Night, Rofo. I així comencem, nova edició del B45. Ja resten connectades les diferents emissores que emeteixen aquest programa arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Amics, amigues, sigueu tots benvinguts, benvingudes. Tenim per endavant una hora d'èxits, de cançons, de melodies i de bons records. Com sempre aquí en el B45, salutacions de jo mateix, Josep Lloret.
1: B45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. B45.

0: I la teva estima és molt i molt maca. I love is so nice. Una de les cançons fantàstiques del projecte personal d'aquest home, un gran de l'italodisco italià, Tom Hooker, i amb això que li porta el nom de Tom Harrow. Més cançons èxits aquí en el VIP 45.
1: VIP 45.
0: Tenim ja a punt, anem directament cap als 90, en Dublis, des d'Itàlia, amb una cançó fantàstica. Recordarem el Moving On.

0: Ferris va estar una de les factories musicals d'Herodens d'aquell moment, que va triomfar molt i molt en cançons com aquest Moving On, o d'altres com per exemple, que jo recordi, el Let Me Be, Stay With Me, o el mateix I Believe. Va ser cap a mitjans dels 90 quan aquesta formació directament des d'Itàlia, juntament amb Massimo Cavuti i Luciano Zuzet, donant-te la idea i la forma a Tab Bliss, la cançó doncs, que hem escoltat ara mateix, Moving On.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: Doncs va, vinga, som-hi. Directament cap als Estats Units, amb una de les bandes d'autèntic funky com eren The Brother Johnson. I una de les seves cançons, brutal, per cert, això es deia Stomp.

Mama Radio.

0: Producció italiana de l'any 1985, on nosaltres avui l'hem tornat a recuperar, Rudy & Co. Era la seva gran estimada Mama Radio. Una cançó, doncs, que de nou hem tornat a escoltar aquí en el VIP 45, arribant ja a l'equador del programa.
1: Això era un èxit.

Doncs sí, això és el VIP 45. Restes, doncs, connectat en aquesta sintonia per escoltar i recordar aquelles cançons que varen ser èxit. Ara ja fa una bona colla d'anys, els 70, 80 i 90. El VIP 45. Ara mateix sonant una de les produccions d'unes noies que es deien Bad Company, o més conegudes per Company B, i això que es diu La French Toast.

0: Hem tingut ocasió d'escoltar aquest brutal remix d'aquell Fascinated de Company B, una de les cançons que també de nou s'ha donat cita aquí en el VIP 45 d'aquesta banda americana que de nou hem recordat.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.

0: que conformaven Amber. Aquest és el This Is Your Night, és que, de fet, aquesta és la teva nit. Una nit on sempre balles i escoltes el VIP 45 a la teva emissora de ràdio.
1: VIP 45.
0: Anem per més cançons, ara mateix un any ja. Un gran record. Aquí teníem a Leonardo, Reds i Connie, més conegut per Coxo.

0: de l'any 1982 a l'any 1996, el mateix Leonardo Red Zicotti va estar en actiu amb aquest projecte amb nom de Toxo. I aquesta cançó que hem escoltat i hem recordat, Step by Step, l'home ja ens va deixar, i això sí, un gran llegat de bones cançons i d'èxits i de bons records, els que tenim oportunitat d'escoltar aquí en el VIP 45 i en aquesta edició. Atenció, perquè tot seguit arriba una de les cançons de Mr. Mike Marin.
1: VIP 45.
0: I una d'aquelles cançons que va fer mal. Ballant a la foscor. La recordes? Dancing in the Dark. Això a les discoteques era realment impressionant com sonava, de veritat. Dancing in the Dark.

0: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
1: Dancing in the Dark, Marc Marín, que bona. Bé, amics, amigues, doncs escoltem el temps del VIP 45 en aquesta edició i marxem amb William King. Escoltant el Robin Hood. Us emplaço, doncs, aquí, en aquesta sintonia, a través del VIP 45, per escoltar i recordar moltes més cançons dels 70s, 80s i 90s, com sempre, en el VIP 45.